0: Molt de cert.
1: Arriba el búnquer.
2: Gràcies molt.
3: Pura energia, pura bona onda. Estàs en Red Cristal.